0: Els anglès, Calimination, Bumo, il Mexico, els en de Pion, 2013, 26 victorias en Serie dils Mexicans en l'Ur Stadion historico, massa historias, quel de las Aztecas, quels que venien de batter il Mexico. Il siemi mexican ei fin in giuc propi ca... Asch se numna in veritabel klassiker quals mundials propi in ca propi giu tot e in atmosfera gigantica in città in ura pitart per via de plievge per les treis ots mervei jeuges esche mis simpaties ein keupils anglais schon depi uns fos credio in juk che samo kusia de metter sil replay mera ja schia ki vin ossa el quart final til duel europeic denter l'Inghilterra alla Norvegia a quei tot el stadion lu a Miami
1: ete Los duels de la Devosa Noche, a Campionato Mundial de Balapé 2026.